0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
1: La Liga Bar es al alcance de todos los hoteles de Baleares. Con Fitbuy y TV Hotel, disfruta de todo el deporte en alta definición. La Liga, Premier League, Fórmula 1, MotoGP y la Champions. No te pierdas nada, ni siquiera en vacaciones. Si formas parte del sector hotelero, contacta con Fitbuy y accede a la televisión Premium. Fitbuy y TV Hotel. El mejor deporte también en vacaciones.
2: Un día más en Fitwi Radio.

0: 81. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Rancho Grande. S'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a casa seva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, sa porcelleta. Dilluns tancat. Telèfon 971 85 41 21. Rancho Grande. Essència mallorquina a Son Serra de Marina.

0: Bien, pues ya volvemos a estar aquí. Esteban, ¿cómo va la encuesta? ¿Qué opinan nuestros oyentes? Venga, cuéntanos cosas.
1: Somos baléricos.
0: Somos baléricos.
1: 67% sufriremos, pero confío.
0: Bueno.
1: 33% lo veo muy bien y 0% rival complicado.
0: Bueno, sí, encuesta muy baleárica, desde luego. Venga, pues nada, vamos a hacer un pequeño giro en el programa de hoy, porque es algo que casi ha salido así, pues, como decimos a veces, a bote pronto. Vamos a hablar con un jugador del Atlético Baleares. Tengo que decir que es para mí una debilidad un poco personal, ¿no? Porque siempre digo que me gustaría tener 11 como él. Ya no es porque sea ni mejor ni peor, sino por las ganas que le mete. Y paso a saludarlo directamente, porque cuando oigáis su voz lo vais a conocer todos. Don Jaume Pol, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, señor?
2: Molt bé, molt bé.
0: Això m'agrada, això m'agrada.
2: I després de sorteo, encara més.
0: Escolta'm una cosa. Crec que si hi ha qualcú que coneix el Real Jaén, ets tu i un C de bona tinta, molt bon amic teu, en Jaume Morillas.
2: Sí, un germà.
0: Això t'anava a dir, esteu germà de sang.
2: Sí, no, la veritat que he vist els partits de la pretemporada, imagina't si els reconec.
0: Si els reconeixes, eh? Escolta, antes d'entrar en lo deportiu, qui ha enviat missatge primer aquí, ell a tu o tu a ell?
2: La veritat que, bueno, estàvem xerrant ja la primera eliminatòria, que també ja mos podia tocar, ja estàvem xerrant, perquè ells també l'han vist allà a l'estadi. I la veritat que una nisviada de pors, presentador, no treu les bolles, s'ha enredat més de la compte, però, claro, a mi era molta casualitat, hi havia no sé quin tant per cent, un 30% o algo així.
0: Sí.
2: Però la veritat que quan t'ha tret la bolla el Jaén i després diu Atlético Baleares, jo, vamos, no m'ha pegat un infart perquè mira.
0: Justament, eh?
2: Sí. Uh-huh.
0: Cagondena, quina deixana. Escolta, conta'm-nos un poquet. Ara, després entrenem a xerrar un poquet de nosaltres, però què tal aquest equip? Què mos poden trobar? Perquè varen perdre el primer partit a casa seva. És lo curiós. I ahir varen remuntar.
2: Sí, no. Evidentment, és un equip molt fort. Aquí s'estadi estirat ple. És un club que mou molta afició. A lo millor 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 persones a l'estadi. És a dir, hi haurà un ambientar-lo segur i ell és un equip que la primera volta els va costar un poc més i amb els reforços d'hivern i també la titularitat del meu germà, evidentment, pues, ha donat una passa endavant.
0: Això t'anava a demanar, o sigui, he vist un poquet les estadístiques i tal, no va començar jugant en Jaume, però després la segona volta sí que va tornar a jugar i ara és playoff, però que sí està jugant, no és vera?
2: Sí, ell va començar suplent perquè, bueno, com és un poc més normal, sempre tiren un poc més per el veterano, però la veritat que ara Santa Porta va tenir un problema i la veritat que quan ell va començar a jugar tots sabem el nivell que té i ara evidentment ja no el poden moure.
0: Jaume, jo em diràs el que vulguis, però, i perdón per l'expressió, però és una putada com un piano, que ell o tu vos heu d'eliminar.
2: Sí, és un poc de... Tenc sentiments un poc contraris.
0: Encontrados, que se diuen, sí.
2: Han de pujar, jo m'encantaria que ell també pujàs, però evidentment també vull pujar jo. Saps? Dir, però també t'he dit que serà un partit tan especial per nosaltres, perquè enfrontar-nos és algo que sempre xerràvem, i sí.
0: Però,
2: claro, avui s'ha donat.
0: Jaume, tu imagina't, ja per rizar el rizo, minut 94... penalti a favor nostre, eliminatòria empatada i ho has de tirar tu perquè s'ha lesionat tothom.
2: S'ha lesionat mig equip, no?
1: O minuto 93 i sale Pol haciendo Ramos.
0: Això no? T'anava a dir. Ho celebram, no?
2: Sí, claro, no. Davant tots són professionals, evidentment. Jo sempre vol dir el millor per ell, però en aquell moment jo...
0: Però excepte aquests dos partits.
2: Claro, no, una cosa no té res a veure amb l'altra.
0: Vinga, Jaume, no te volem enredar molt perquè sabem que tens lío avui a la baixa. Conta-mos, s'equipa bé, no? Ahir no te diré una costellada perquè no ets a paraula, però estava tot fet, anàveu un poc en sofreno de mà por an, no? O què?
2: Bueno, no sé si freno de mà, però evidentment també tens el resultat de 0-3 dins el cap, evidentment nosaltres volíem guanyar els partits, no és cap excusa ni res, però sí que és veritat que dins que tens el resultat, vas a veure millor un poc més alerta a ficar el peu per si una targeta ja te condiciona el següent partit, o... Saps? És un poc això. És veritat que ells van començar bastant bé, nosaltres vam tenir les nostres ocasions i no les vam ficar, però bueno, crec que en el general de l'eliminatori evidentment hem estat bastant superiors, l'equip arriba en un bon moment i això te dic que nosaltres érem els cocos de sortes d'avui, així que bueno, ha tocat el Jaén i anirem per el Jaén.
0: I tu personalment bé, no? O sigui, se te veu bé, se te veu còmode, content, físicament, gràcies a Déu, perfecte, no?
2: Sí, no, jo estic content, en el final ja no crec que ningú me pugui dir això d'en Beckenbauer ja, m'he posat un poc més serio.
0: Contemplatiu, o sigui...
2: Sí, no, ara estic un poc més serio, però bueno, ja saps que de tant en tant m'agrada deixar qualcuna pincelada, no?
0: Però, bueno, per mi t'ha agafat el puesto en Ivan, eh? Sí. Aquest sí que està de Beckenbauer total, darrerament.
2: Sí. El que passa és que a ell li dona més llibertat i jo mateix no posso d'ales, també t'he de dir, eh?
0: Esteban.
1: Perdón, que m'ha agradat, t'ho he dit. Jaume, te hago la misma pregunta que le he hecho a Marc hace un ratito. ¿Es el Jaén un quinto envenenado? Porque ha estado a 5 puntos del liderato y luchando hasta el último día, como aquel que dice, por quedar primero.
2: Sí, puede ser, porque al final este grupo ha sido muy, muy fuerte. Creo que hasta la última jornada han luchado todos para entrar incluso en playoff. Ya te digo, yo que los conozco bastante bien por haber visto todos los partidos, es un rival que nos lo va a poner bastante difícil. También te digo que si nosotros estamos a nuestro nivel, creo que hemos hecho bastantes méritos como para poder tener algo de ventaja. Pero ya te digo, tenemos que estar al 100% porque es un rival muy peligroso.
0: Uh-huh. Martí.
3: Marc, Jaume. Jaume, buenas tardes. Som bones Martí. A veure, en quant a l'espartit d'ahir, anàvem per totes, no? I és que vols una alineació que amb l'avantatge que tenien de resultat és pràcticament igual que el primer partit, que te vas a jugar quasi la vida a Coruzzo i te treu exactament la mateixa alineació al míster. L'equip va per totes o realment aquí a lo millor sí que se podria gestionar una miqueta més el tema de minuts o...
2: No, l'equip surt per totes. Sí que es veu que a lo millor també nosaltres no vam estar a lo millor tots els certats. Crec que el partit va ser molt de un poc correcalles, com se diu, no van tenir del tot el partit controlat, hi havia molt d'espai enmig, mos contraatacaven molt, però, és a dir, això és per més de mèrit nostre, és a dir, nosaltres vam sortir per totes, sí que es veu que si nosaltres haguéssim tingut ahir un resultat favorable, evidentment ja has de començar a pensar en salta eliminatori i començar a donar minuts, també els altres jugadors també se mereixen jugar aquest playoff, és a dir, hauria estat tot, potser un poc més diferent. Però ja te dic, en el final nosaltres vam sortir per totes, el que passa que sí que es veu que a lo millor a certs punts del partit no vam estar tot lo fins que hauríem d'haver estat.
0: Jaume, per anar acabant, jo antes he pegat una petita estirada d'orelles a l'afició nostra, en carinyo, perquè clar, entenc que bueno, 0-3 pues no animava molt anar a el camp, però en sol de matí que feia bon temps, bona temperatura, és veritat que hi havia gent, però jo trobo que hi havia d'haver més gent. No trobes que per partit de tornada amb el Jaén haurien d'omplir, que condena?
2: Sí, no, jo també ho pensava, al final crec que van ser 2.200 i pico.
0: Sí.
2: Uh-huh. I sé que l'any passat contra el Teruel, el primer eliminatori, van ser caig 3.000. Uh-huh. Bueno, al final també el resultat 0-3, a lo millor...
0: Sí, exacte, sí.
2: Ja se va relaxar un poc, però bueno, és evident que és el moment crucial, és a dir, és el moment on mos juguen tots temporada, i evidentment ells mos donen forces, és a dir... va venir aquí a l'Espanyol, le van guanyar l'Espanyol, va venir a l'Ai Madrid, va sofrir aquí a l'Ai Madrid, i en gran part també va ser per s'ambientar el que hi havia. Uh-huh. És a dir, ells no, són el nostre motor. És a dir, evidentment necessitant de l'afició i que s'estadi s'ompli, i és que ja veureu aquí diumenge Jaén que serà una caldera.
0: Sí,
2: hi haurà recibimiento, hi haurà de tot. És a dir, i nosaltres hem d'aconseguir diumenge que ve que passi el mateix allà a l'estadi.
0: Sí, sí, sí, sí. Per cert, hem xerrat en diferents mitjans ja de Jaén i mos han dit que partit dissabte, perdona, diumenge dia 24 a l'estat de Sora Baixa, eh? I Marc mos ha dit que probablement nosaltres la tornada també.
2: Sí.
0: Uh-huh. O sigui que...
2: Bueno, bé, bon horari, no farà calor, camp estirà banyat...
0: Uh-huh.
2: No hi ha excuses.
0: No hi ha excuses.
2: És un moment que no hi ha excuses.
0: Uh-huh. Jaume, hem intentat sincerament xerrar amb el teu germà, però per altres fuentes ens hem entrat que pobre l'altre està a classe en aquesta hora i no, hem pogut, però bueno, com jo sé que tu xerraràs amb ell durant aquests dies, li envies una ferrada forta de la nostra part, que vulguis o no, encara dins el seu coret, un trosset encara que sigui petitó, serà balearico, eh?
2: Jo li donaré la ferrada, jo li donaré.
0: Jaume, escolta, tens una cita pendent aquí amb un ascens. L'any passat vam acabar la temporada literalment en llàgrimes.
2: Sí,
0: confia exacte. En tu i que compliràs la teva promesa de tenir una festa a Territori ATV pujant de categoria.
2: Ojalà Déu vulgui. Sí, ho donarem tot.
0: Gràcies, Jaume, com sempre, per tenir-nos.
2: Gracias a vosotros.
0: Una ferrada. Adeu. Y nosotros pues nos vamos a nuestra última pausa en el día de hoy. No os vayáis, que volvemos enseguida.
4: Estás escuchando Territorio ATV, el programa de todos los balearicos, con Josep Pujol.
5: ¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai. Pro Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Mallorca.
6: ¿Qué es lo que más te dolería perder? ¿Tu hogar? ¿Tu negocio? ¿Los recuerdos de toda una vida? Cuando un fuego amenaza lo que más te importa, necesitas una respuesta rápida, eficaz y de total confianza. En Fuel with Fire no solo vendemos extintores, te ofrecemos la tranquilidad de saber que, si algo pasa, estás listo para enfrentarlo. Somos especialistas en sistemas avanzados de prevención, detección y extinción de incendios para tu hogar, tu negocio y tu familia. Con más de 20 años de experiencia, nuestros equipos están certificados y siempre listos para ti, 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos ahora al 971-296-761 o visita nuestra web feedwithfire.com. Feed with Fire, los mejores especialistas en protección contra incendios de Baleares.
4: Estás escuchando Territorio ATV, un programa de balearicos para balearicos.
7: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace Civil Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
8: Más info en fibui.com. ¿Necesitas inmortalizar un momento especial o darle vida a tu publicidad? En Estudio Fotográfico Aidas somos expertos en capturar la esencia de cada instante. Fotografía profesional para publicidad, eventos sociales, imágenes para web o cartas para restaurantes. También ofrecemos servicios de diseño gráfico e imprenta. Haz que tus fotografías hablen por ti. Visítanos en nuestras redes sociales o llámanos al teléfono 971-2783-59. Recuerda, tu imagen es nuestro compromiso. Estudio Fotográfico Aidas.

0: En Cultura, este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, con una amplia programación cultural que se extenderá durante toda la semana en distintos puntos de la isla. Museos y espacios patrimoniales ofrecerán exposiciones, jornadas de puertas abiertas, conferencias y actividades especiales para acercar la cultura y el patrimonio a residentes y visitantes. Este día también sirve para poner en valor el papel de los museos como espacios de conservación, divulgación y conexión social. Y la Fira Medieval de Cat de Pera ha vuelto a reunir este fin de semana a miles de visitantes en el centro histórico y el castillo, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario festivo de Mallorca. La celebración ha mantenido un gran ambiente y ha cerrado este domingo con una elevada afluencia de público.
1: Cat de Pera concluye su feria medieval con éxito y mucha afluencia de público.
2: Molt content d'aquest mercat medieval d'enguany. Sí que el divendres me'l va espanyar un poc la cosa perquè el temps al vespre me'l va impossibilitar fer la nit de foc i els concerts de divendres al vespre. El temps és que és en el maig i sempre patim d'aquesta inestabilitat, però la resta del mercat ha anat molt bé. El dissabte ha vingut molta gent i avui diumenge també tenim bon dia. Així que esperam que tothom que hagi vengut hagi gaudit. Els mercaders hagin venut molt, que també és el que interessa, perquè a la fi són els que fan el mercat. Molt content de la participació de la gent del poble, de totes les associacions i de la rebuda que tenim de tothom que ve, pues, m'adona l'enhorabona de que els ha agradat molt aquest mercat d'enguany.
1: Como pueblo de Palmito no faltaron los stands dedicados a la venta y talleres de las obras de palmas.
3: A un mercat medieval com el de Cat de Pere trobant com a associació que el que donem a conèixer la llata, pues, és un moment també on la gent que ve d'altres pobles pot conèixer el que és.
4: Aquesta associació va néixer en l'Espai Natural de Llevant amb aquest objectiu que m'ho ha contat la Maria i fent tallers, sobretot, i fires, Artà i Cat de Pere, que són els dos pobles de Llevant, allà on hi ha una tradició de la llata.
5: Encantades de poder participar en aquest mercat medieval i de poder estendre tots els coneixements de la llatra i donar a conèixer aquesta artesania tan nostrada.
1: Tampoco faltaron los vecinos que elaboran herbes mallorquines con fines fraternales.
6: Les herbes han estat des dels primers anys solidàries, és a dir, tota la recaptació se destina després per votació a diferents ONGs o entitats que poden ajudar.
7: El temps ahir vespre se va desbaratar un poquet i aquí a Xeramies, d'aquest d'Itxera, van haver d'agafar cabro i després se'n van haver d'anar al portalet i això, però el que era la beguda d'herbes no se va aturar.
1: Y terminada esta edición, ya se está trabajando en la organización de la de 2027.
0: Y de Cap de Pera nos vamos a Alcúdia porque ha celebrado este fin de semana la Feria de Abril, una gran cita en la que no ha faltado la música, el flamenco y la tradición andaluza. Además, se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas de la primavera, convirtiéndose en un punto de encuentro festivo y cultural, tanto para residentes como visitantes.
8: Hemos inaugurado una feria más en la que se une la tradición, la cultura, la comida, el baile, las canciones, los caballos. Tenemos unos espectáculos todos los días de caballos. La gente puede disfrutar de montarse también en una calesa. La verdad que estamos muy contentos porque es una feria muy familiar. Y bueno, la verdad que seguiremos trabajando para que se lleve a cabo muchos años más y que podamos todos disfrutar de este ambiente.
9: Hem inaugurat una nova edició de la Fira d'Abril al CUDI l'any 2026. Hem tingut molta de gent, hem tingut molta participació. És una fira dedicada a Sevilla, en els colors, la gastronomia, la música, en els espectacles, a la tradició i també a un reconeixement que tenim de totes aquelles persones que varen venir d'Andalusia i que d'Alcúdia han fet la seva casa. Varen fer la inauguració, han tingut la missa rociera, que també moltíssima participació. És un esdeveniment que és realment el que més agrada de tota la fira, perquè és algo molt sentit per tots els que són d'Andalusia i per els que són d'Alcúdia, perquè també els agrada molt. I per tant, tornem a trobar l'any que ve i que hi hagi la mateixa participació que ha hagut enguany.
10: TIRME, l'empresa que impulsa l'economia circular a Balears, patrocina El Temps.
0: Arrancamos este lunes una nueva semana que será mucho más estable con temperaturas prácticamente veraniegas. Un adelanto del calor en plena primavera que nos van a permitir sacar la manga corta. Se espera incluso que pueda haber alguna noche tropical. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana.
11: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes en Baleares cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas hasta la mañana. La jornada comenzará con brumas matinales en distintos puntos del archipiélago. Las temperaturas irán en ascenso. Las mínimas durante el día se van a situar en torno a los 14 grados, mientras que las máximas llegarán hasta los 24 grados centígrados. Respecto al viento, soplará flojo de componente sureste con brisas costeras.